0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort.

0: Són 8:45, tocats al matí. A aquesta hora ens interessem per la previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Jordi, bon dia, bon dimarts.
1: Molt bon dia i bona hora.
0: Fa caloreta ja, aquesta hora.
1: Sí, però bé, és calor seca. Sembla que no suem gaire. Bueno. A aquesta hora del matí les humitats són baixes. I bé, doncs, què me'n diuen de la jornada d'ahir? Perquè tornem a repetir lo de sempre amb aquest sol que ens va acompanyar gran part de la jornada, tot i que la tarda vespre van arribar aquestes bandes de núvols alts mitjos que, de fet, eren les restes dels ruixats nuclis tempestuosos que, tal com els hi vam comentar, se'n recorden, que els hi vam dir, podia formar-se o passejar-se una tempesta en conjunt eixuta, seca, per la meitat sud. I, efectivament, cap allà a la tarda, mitja tarda, van aparèixer aquests núvols tempestuosos per terres de l'Ebre, però van avançar cap a les zones de Tarragona i, fins i tot, traient el nas cap a les portes de l'àrea metropolitana de Barcelona, que, bé, 4 gotes, dècimes, 1 litre, 2 litres, de forma local, els màxims cap al prelitoral de Tarragona, qui va fer 8, 10, 12 litres de forma molt local, però a la resta, que hi va haver, insistim, passejant-se aquest corró de tornades, doncs van donar aquesta precipitació minsa i de fet també, bé, de forma local van donar aquestes ventades, sobretot cap a la zona d'Hospitalet, i sí, cap a alguns barris de Barcelona, que segons ens diuen podia haver sigut un esclafit, perquè hi ha hagut ratxes de 80-100 km per hora puntualment per sobre, doncs que ha fet algunes incidències amb els arbres, en fi, ja es mantenen quan hi ha aquestes ratxes supressives, tanta calor i aquestes també, de vegades hi ha descensos de l'aire acompanyant la tronada i donen aquestes ratxes fortes que provoquen algun ensurt. Bé, aquí a l'Alt Maresme, totalment al marge, l'únic que vam tapar el sol, aquests núvols, i ens van donar una mica d'alivi, però a la vegada va augmentar la humitat i déu-n'hi-do quin tap teníem ahir a la vespre, nit, quina xafogor que feia, insuportable. La mar tranquil·la, que una mica de llevantet, fluja en conjunt, la brisa que, bé, va durar fins a migdia, perquè a la tarda ja vam veure que va anar encalmant. Temperatura de l'aigua del mar, vam quedar una mica ahí sorpresos, el termòmetre ens el vam tindre de mirar 3 vegades per veure si no miràvem bé, i sí, la temperatura de l'aigua del mar a Pineda volta els 28 graus. 28 graus, 20 de juliol, tant al bot de l'aigua com 50 metres en dintre, a un metre de fondària, no variava. Està tota, podem dir, la columna d'aigua igualada, no hi ha aquelles corrents fredes, no, ara tot ja està recalentada i la temperatura està a 28 graus, o sigui, no sabem fins on arribarem, perquè estem, insistim, a la segona quinzena de juliol, queda l'agost per davant, les calors no volen afluixar, podrà haver algun alivi tèrmic, però les calors no es despedeixen, eh? I això podrà anar escalfant encara més al mar, i per què no podem arribar als 29 o 30 graus? Ja,

3 i, per tant, nit molt càlida una vegada més. Veiem ara al dematí algunes nuvolades mirant cap al sud. Són nuvolades que, de fet, doncs, donen algunes gotes, però sembla que s'estan retirant mar endins. Seguim amb... Hi ha un intens flux de vents en altura circulant per l'est peninsular i és el que està generant, si s'hi fixen, tota la zona de Múrcia, País Valencià, Catalunya, Mar Balear, sempre a partir, preferentment, a partir de mig matí, més aviat migdia tarda, el creixement de nuvolades i donen de forma local doncs, algun ruixat, alguna tempesta, que de forma local doncs, va acompanyat d'algunes doncs, ventades, 4 gotes, algun ruixat potser una mica intens, 4 trons, i avui doncs, és probable que es torni a repetir. Més cap al País Valencià, avui no tant cap a Catalunya. Jornada de dimarts dominada pel sol. Avui som dimarts, no? Aviam, perquè no sé avui ni quin dia sí. Sí, avui som dimarts. Doncs jornada marcada pel sol. A partir de... Bé, de fet, al dematí poden anar circulant aquests núvols prims, núvols mitjos, sobretot tot la primera part de la jornada, sense més conseqüències, estona es pot frenar una mica el sol, i és probable que a la tarda doncs, s'imposin més clarianes i hi hagi més sol. Però sempre amb aquest sol enterbolit, calitxa, posa en suspensió mala qualitat de l'aire. En principi, no pronostiquem cap ruixat. Si n'hi ha algun, potser cap a Terres de l'Ebre, que ara a la tarda podria escapar-se algun petit ruixaret. I sobretot també a l'àrea del Pirineu, sobretot banda francesa, però fenòmens molt locals i insignificatius. Calor, calor intensa, avui Déu-n'hi-do també, com s'enfilaran ahir, Déu-n'hi-do, a Lleida ja van passar dels 40 graus cap a Ponent i la resta, doncs, van passar clarament dels 35 graus, va ser ahir un dia, una jornada més infernal. I avui, doncs, pocs canvis. A dalt de matí seguirà aquest vent terrel, aquest flux de nord, que pot anar fent pujar la temperatura amb humitats baixes. Avui es desplomen les humitats a tot Catalunya, fins i tot seran baixes a la línia, fins i tot arribant a la línia de la costa i facilitarà la pujada del termòmetre. Per tant, avui màximes en zones costaneres de 30-35 graus, sobretot costa de Girona i costa de Barcelona. I el vent, que a vegades ha estat bufant matinada, matí, vent de nord, a la partir de mig matí, migdia anirà girant a gregal i després, posteriorment, a llevant. Pot bufar amb més força que ahir. Avui, doncs, alguns cops, sobretot a la façana costanera, el tall de mar, doncs, pot bufar un cop doncs, per sobre els 30-40 km per hora. Per tant, avui la mar estarà una mica agitada amb aquest mar de vent, bàsicament, un atxa pot pujar mig metre, metre d'alçada. Però no són onades que tinguin gaire força en conjunt. I això sí, a la tarda anirà a la baixa aquest vent i segurament serà variable i potser flux de xaloc mitjor, però anirà perdent força avançada la tarda. I temperatures, com dèiem, lleugers ascensos en algunes contrades, descensos en d'altres, 1, 2, 3 graus en funció de la zona, però sempre mantenint-se amb temperatures molt per sobre dels que tocarien per les dates. Demà dimecres, jornada de sol, també poden arribar doncs, alguns núvols prims, algun núvol mitjà, amb el pas de les hores, sobretot al matí, potser després mitja tarda més sol, però vaja, el conjunt domini del sol, tot i que insistim que pot haver aquests nuvolets de tipus alt mitjà que a vegades doncs, frenen una mica el sol. Temperatures sense gaires variacions, però sembla que per Girona i Barcelona podien tenir una certa tendència a la baixa i per contra podien pujar cap a les zones de Lleida i Ponent. 1-2 graus. Aquí a Girona-Barcelona podíem tenir descensos. 1-2-3 graus en el conjunt. Però vaja, com que venim de tan amunt, aquests descensos a vegades ni es noten. Calor eixuta, també tindrem descensos de les humitats ambientals, sobretot en hores del migdia tarda, en el conjunt de Catalunya, i fins i tot aquestes baixades d'humitat arribant fins i tot a la línia costanera, que podem tenir doncs, tant avui com demà, una calor bastant secota. No és descartable, evidentment, que per moments de cara al vespre nit hi hagi pujades d'humitat i notem més xafogó, però sembla que avui demà la calor més aviat seria eixuta. I bé, dijous, pues, sembla que pot revifar una mica aquesta massa càlida, més calor en el conjunt de Catalunya, poden pujar de 1 a 3 graus en el conjunt, domini del sol, per suposat, vents seran més fluixos el dijous. Demà també tindríem aquest vent de llevant, també tindríem nord i a partir de mig matí, migdia, vent de l'est, no tan fort com avui, i a la tarda minvarà. Però dijous, divendres, en conjunt els vents serien fluixos, de vents de mar cap a terra, domini del sol, tant dijous com divendres, amb calor intensa, que ja veurem fins on arribem, perquè dijous i divendres també apunta maneres, eh? I a l'espera de dissabte encara amb la massa càlida al damunt,
També serà un dia molt calorós a

0: tot el conjunt de Catalunya, potser baixen les temperatures més per zones del Pirineu, Prepirineu, zones interiors, no notarem pràcticament res a la costa perquè seguiran temperatures molt altes, domini del sol, i arriba l'alivi tèrmic, sembla, diumenge. Diumenge la massa càlida recula més cap al sud i pot entrar una massa més fresqueta, farà calor, però més suportable que la que tindrem aquests dies, però farà calor. I ja veurem la inestabilitat. Si diumenge i dilluns tenim algun ruixat, algunes tronades, sobretot Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, haurem d'anar-ho seguint, no se sap encara, però podia aquest alivi tèrmic anar acompanyat d'alguns ruixats, però no sabem l'abast, si seran extensos, si seran importants, si seran minsos, això hem d'estar a l'expectativa, almenys fins divendres no es podrà concretar. Posteriorment, no es facin il·lusions, ens ensenyen a la tele aquesta baixada de temperatures, que sí, que s'agraeix, que benvinguda, diumenge, potser dilluns, dimarts, però les masses càlides no se'n va. Estarà rondant el centre superinsular i no és descartable que torni a pujar de latitud a mitjans de setmana que ve i tornem a tenir calorada molt intensa. Això parlaríem de mitjans de la setmana que ve, o sigui, estem on estem a final de juliol, tot està caldejat, hi ha una inèrcia de calor i molt intensa, això costa de trencar aquestes inèrcies, i més encara en les dates en què ens trobem, compte, a finals de juliol, pues, ens hem de mentalitzar. Sí, veiem a vegades que ens diuen que hi haurà descensos de temperatura, alivi, d'acord, però pot durar un parell de dies, perquè insistim que posteriorment sembla que de nou tornarien a remuntar les temperatures i tenir calor. Això seria més de cara a finals de juliol i a inicis d'agost. Per tant, compte, estem a la canícula i les masses càlides les tenim molt a prop i de seguida tenen, doncs, aquesta facilitat per abarcar tota la península ibèrica, tot i que a vegades baixen una mica, reculen, com passarà segurament diumenge i dilluns, però està aquí al costat, està afectant centre subpeninsular, ja veu que no se desplaça cap al nord d'Àfrica, es manté que afectant la meitat subpeninsular i amb poca cosa doncs ja torna a pujar i ens torna a afectar. En fi, hem d'anar-ho seguint. De moment, fins dissabte, calor infernal, atenció als avisos a moltes comarques, temperatures molt altes, tant de dia com de nit, calor nocturna, calor diurna, desbocada, fins dissabte ben bé, a partir de diumenge i lluny, potser, podria, probable, alivi tèrmic, farà calor, potser ja més normal per les dates, farà calor, pot venir acompanyat d'alguns ruixats, i després ja veurem més endavant, a veure què passa, a veure si divendres ho podem perfilar-ho. De moment no avançarem a aconteixements de la setmana que ve, però més o menys radiografem una mica per on poden anar la tendència dels propers dies, aquesta recta final de juliol. Bé, de moment això és tot. Ricard Oients, demà ens seguim actualitzant la situació meteorològica.
1: Gràcies, Jordi. Demà hi tornem. Bon dia, que vagi bé.
0: Molt bon dia. Adéu. Adéu.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: la cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: Doncs a punt tenim una altra de les cançons de l'estiu, en aquest cas la que ens demanava fa uns dies la Tamara Marín, que a més va amb dedicatòria especial i molt especial. Diu que ara fa un any que vaig conèixer l'amor de la seva vida i aquesta cançó li recorda a ell. També la relaciona amb l'estiu. Doncs escoltem a Pizarrap, amb el Music Session i el Lucra...

Hola, Ràdio Pineda, jo sóc la Tamara i la meva canció de l'estiu es diu Lac. Fa un any que amb aquesta canció vaig conèixer l'amor de la meva vida i una de les veus d'aquesta ràdio, Jaume Casals. T'estimo, Jaume, i molts petons per Ràdio Pineda.

Mara Marín, i a més anava amb dedicatòria inclosa. I és que aquest any la cançó de l'estiu la decideix Pineda. Volem saber quina cançó d'estiu és la que a tu t'agrada i quina història hi ha al darrere.

0: concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 9. Notícies.
1: Alerta per una campanya de trucades fraudulentes que suplanten companyies energètiques. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Davant d'aquestes situacions, es recomana desconfiar de les trucades amb to d'urgència, pressions comercials o promeses de bonificacions i descomptes excepcionals. També és important verificar sempre la informació a través dels canals oficials de la companyia, trucant nosaltres mateixos a la companyia abans de facilitar dades personals o acceptar qualsevol gestió. El Tardeuen Shopping portarà comerç, música i activitats familiars dissabte als carrers de Pineda. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi. Aquesta jornada de dissabte començarà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas. Hi haurà també al vespre una cercavila musical i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro de Gent de Pineda.
2: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat, del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs, trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs, a gaudir d'una mica de ball.
1: La iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu i estiuenc. També inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros amb vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. Hi poden participar les persones que facin compres als comerços associats a Gent de Pineda.

Los Extremeños ha estat reconegut en un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració.

9 del matí amb 7 minuts des de Ràdio Pineda. Abans obríem les portes a la música amb el nou èxit d'Eros Ramazzotti, Mi dia preferido. Bon dia, salutacions de David Martínez. Connectem ja amb el nou èxit de Hagel, descobrint noves propostes com aquest Jamaican Bam Bam.

arriba un altre dels artistes protagonistes amb la seva música aquest estiu. Connectem ja amb la música de Teddy Swims amb el Mr. Know It All.

Èxit sens dubte indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar a Randy Crawford amb el Wishin' On A Star. Pocs segons i arribarem a 9:45 del matí. Aquesta vegada recordant des de Ràdio Pineda un dels èxits de la cantant nord-americana Anastasia.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra en aquest matí del dimarts. Ara mateix connectem amb el nou èxit de Fito i Fitipaldi. Fito Cabrales i la seva banda. Los cuervos se lo pasan bien.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Un dels objectius és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit de pas per les zones urbanes. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Pineda celebra aquest dissabte 25 de juliol una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, seguirà a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballao i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. Los Extremeños, reconegut amb un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 16 d'agost. I el temps, que continua marcat per la calor intensa i demà dimecres es podrà veure algun núvol prim. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

10 del matí amb 6 minuts des de Ràdio Pineda. Encetant nova tanda de música al teu costat. Aquesta vegada recordant a Jason Derulo amb el Kiss the Sky. Kiss in the sky, de seguida també connectarem amb el nou èxit de Pablo Alborán, amb el seu Vámonos de aquí. No és hora de dir-te adéu, més aviat tot el contrari. Bon dia.

Ells sempre seran el duet que va canviar la història de la música electrònica francesa. Des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels èxits de la formació Daft Punk amb el Digital Love.

Des de Ràdio Pineda, avui dimarts, recuperem una de les cançons més emblemàtiques del pop europeu dels anys 80. Amb Phil Carmen i aquesta versió del On My Way in Los Angeles.

va ser a l'any 2022 quan Sam Ryder va representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió amb aquest tema que va aconseguir una brillant segona posició, el millor resultat britànic en més de dues dècades. Dos quarts d'onze del matí, aquesta vegada també recordant la unió entre la cantant Pink i Lily Allen. Amor verdader, True Love.

El DJ i productor escocès Calvin Harris es va proposar en posar-li la millor banda sonora a l'estiu i sembla que ho està aconseguint amb col·laboracions com aquesta de Jay-Z, Satisfy. Del present al passat per tornar a recordar un dels clàssics de la música i de Lenny Kravitz. Fàcilment el recordem a través de la ràdio amb la seva música.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B.
6: Si solo tengo amor.
4: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
8: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
9: La cantant Olivia Rodrigo continua explorant les seves emocions que han marcat la seva trajectòria musical, amb noves cançons com aquest de Cure. Olivia Rodrigo,

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Des de Ràdio Pineda seguim posant-te la millor banda sonora al teu temps, a les teves vacances, al teu estiu. Avancem connectat amb la música de Buhos amb aquest Gràcies. Ara arriba una de les veus més personals del pop britànic. Amb Jim recordem aquesta versió del It's Amazing.

0: Són les 11. Notícies.
1: Alerta per una campanya de trucades fraudulentes que suplanten companyies energètiques. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Davant d'aquestes situacions, es recomana desconfiar de les trucades amb to d'urgència, pressions comercials o promeses de bonificacions i descomptes excepcionals. També és important verificar sempre la informació a través dels canals oficials de la companyia, trucant nosaltres mateixos a la companyia abans de facilitar dades personals o acceptar qualsevol gestió. El Tardeuen Shopping portarà comerç, música i activitats familiars dissabte als carrers de Pineda. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi. Aquesta jornada de dissabte començarà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas. Hi haurà també al vespre una cercavila musical i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro de Gent de Pineda.
2: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat, del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs, trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs, a gaudir d'una mica de ball.
1: La iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu i estiuenc. També inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros en vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. Hi poden participar les persones que facin compres als comerços associats a Gent de Pineda.

Los Extremeños ha estat reconegut en un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració.

11 del matí amb 6 minuts. Aquest Next to Me va ser un dels èxits que li va donar la popularitat a una jove Emily Sandé fa uns quants anys. Tenim molta més música per endavant. De seguida connectarem amb Shakira i Burna Boy, perquè un dels moments més esperats de la final del Mundial de Futbol va ser la interpretació en directe d'aquest èxit, el Day Day.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

matí enèrgic des de Ràdio Pineda ballant i a la vegada també recordant a Radio Killer amb un dels èxits que els hi va donar la popularitat a nivell global. Fàcilment els recordem amb èxits com el Lonely Heart. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dimarts. De seguida també amb el DJ i productor francès David Guetta, un dels artistes que va revolucionar l'escena dance europea amb èxits com aquest.

La banda Neon s'ha consolidat com un dels grans noms del panorama musical de les festes majors, amb estil vibrant i ple d'energia. Canviem de registre recordant un dels èxits del repertori musical de Lucas Graham, Happy For You. You left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you?

0: 96 FM.
1: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra. Aquesta vegada també amb la unió entre Milky i el DJ i productor francès David Guetta. Ja sona el Just the Way You Are.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Un dels objectius és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit de pas per les zones urbanes. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Pineda celebra aquest dissabte 25 de juliol una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros amb vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, seguirà a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballao i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. Los Extremeños, reconegut amb un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 16 d'agost. I el temps, que continua marcat per la calor intensa i demà dimecres es podrà veure algun núvol prim. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.
1: Energia positiva.

0: sens dubte un altre dels artistes que està revolucionant el panorama artístic internacional. Ell és Bob Sinclair, amb novetats com el I Can't Wait. Abans, des de Ràdio Pineda, també hem connectat amb la nova de Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogies in My Soul. A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant en aquest matí del dimarts.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: FM.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un vi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
4: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
3: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra.

quan arriba l'estiu, ella sempre sap que s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar. Aquest 2026, l'actriu i cantant Jennifer López, amb la col·laboració de David Guetta. La música continua girant amb novetats com el Save Me Tonight.

0: A Ràdio Pineda portem una colla d'anys escoltant la seva música i ell convertint en grans èxits les seves cançons. Amb el cantautor escocès Rod Stewart hem recuperat un dels èxits del repertori de l'artista. Still the same. 3 minuts i pocs segons i arribarem a la una. Amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 del matí. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dimecres.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: A la una arriba l'informatiu del migdia amb Maria Josep Hernández. Arribarem a la una amb l'Uren.

0: El govern impulsa les actuacions del Conveni Maresme per la millora de la mobilitat a la comarca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del Conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Durant la presentació, Illa va assegurar que aquest acord permet passar de les paraules als fets i de la planificació a l'acció per donar resposta a una reivindicació històrica del territori. L'objectiu d'aquest pla és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i amb una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit al pas de les zones urbanes. Un dels aspectes que més afecta l'Alt Maresme és la millora de la connectivitat de la C32 a l'entorn de Pineda i Calella. La Generalitat està finalitzant l'estudi informatiu d'aquest projecte i preveu sotmetre la informació pública durant la tardor. Aquesta actuació forma part del conjunt de mesures destinades a millorar els accessos a l'autopista i la mobilitat a la comarca amb una inversió global prevista de 150 milions d'euros. Segons les dades presentades, la Nacional 2 registra actualment situacions molt diverses al llarg del seu recorregut. En alguns trams s'arriba als 30.000 vehicles diaris, mentre que en altres el trànsit és inferior als 10.000 vehicles al dia. Les estimacions del govern indiquen que la combinació de les noves connexions amb la C32 i la pacificació de la N2 podria reduir fins a 10.000 vehicles diaris addicionals en els punts més congestionats, fet que ajudaria a disminuir la pressió del trànsit als nuclis urbans del Maresme. El conveni Maresme també inclou la transformació de la Nacional 2 en una via més amable per a vianants i ciclistes, amb nous itineraris de mobilitat sostenible, millores en l'accessibilitat i actuacions de descarbonització. Segons el govern català, aquestes mesures han de contribuir a la millora de la seguretat a la via pública, la qualitat de vida dels veïns i veïnes i la integració de les infraestructures al conjunt de la comarca. Alerta per una campanya de trucades fraudulentes que suplanten companyies energètiques. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Davant d'aquestes situacions, es recomana desconfiar de les trucades amb to d'urgència, pressions comercials o promeses de bonificacions i descomptes excepcionals. També és important verificar sempre la informació a través dels canals oficials de la companyia, trucant nosaltres mateixos a la companyia abans de facilitar dades personals o acceptar qualsevol gestió. El Tardeuen Shopping portarà comerç, música i activitats familiars dissabte als carrers de Pineda. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi. Aquesta jornada de dissabte començarà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas. Hi haurà també al vespre una cercavila musical i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro de Gent de Pineda.
1: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat, del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs, trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs, a gaudir d'una mica de ball.
0: La iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu i estiuenc. També inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros en vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. Hi poden participar les persones que facin compres als comerços associats a Agenda Pineda.

0: Los Extremeños ha estat reconegut en un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. Los Extremeños valora aquest premi com el resultat de 30 anys de feina. Recordem que l'empresa compta amb establiments a Pineda, Calella i Blanes i restaurants a Calella i Santa Susana. Per a María José Sánchez, que és fundadora de l'empresa i CEO, el guardó té un significat especial com a reconeixement al treball de tot l'equip i a la confiança dels clients durant aquests 30 anys. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'acte inaugural va ser dissabte, presidit pel portaveu de l'entitat, Joan Rodés, junt amb l'alcaldessa Sílvia Biosca i la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Joan Rodés ha posat en valor l'exposició amb motiu de l'any Gaudí.
1: Vam decidir fer un treball dedicat a Gaudí. Llavors, els artistes que hem participat, que en som un total de 16, cada un ha triat un tema Gaudí. De fet, és un fragment, tots són fragments, perquè lògicament Gaudí és enorme, no? Llavors cadascun ha triat un trencadís, l'altre ha triat una xemeneia, l'altre ha triat una finestra, l'altre ha triat una porta, etcètera, etcètera, de Gaudí, a partir de documentant-se o visita personal o fotografia, que és el que més hem fet servir. Llavors és una mostra, ja dic, de 16 obres que ens introdueixen al món de Gaudí, que el món de Gaudí com a tal ja és molt, molt, molt, molt visual, no? Tant els trencadissos que tenen colors, com les formes de les portes, de les finestres, de les ximeneies, etc. I, per tant, és una exposició que visualment és molt atractiva.
0: La mostra es pot visitar al nou espai habilitat per a exposicions a Pineda, que és l'aparador de Can Comas. Aquest nou espai per a exposicions de petit format està situat a Can Comas, junt a la plaça de Catalunya i la plaça de les Melers de Pineda. Va ser inaugurat el 20 de juny amb l'objectiu d'apropar la cultura, la història i el patrimoni local a la ciutadania. Segons l'Ajuntament de Pineda, aquest espai neix per donar visibilitat al talent local, posar en valor el patrimoni de Pineda i oferir un lloc on artistes, col·leccionistes i entitats puguin mostrar les seves obres o col·leccions. Ara es pot veure aquesta exposició destacada de l'Espai Creatiu de Pineda, l'associació d'artesans que han apostat per una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí.

0: I el temps continua marcat per la calor intensa. Arriben canvis, però encara ens queden dies de passar molta calor. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Demà dimecres, jornada de sol. També poden arribar doncs, alguns núvols prims, algun núvol mitjà, amb el pas de les hores, sobretot al matí, potser després mitja tarda més sol, però vaja, el conjunt domini del sol, temperatures sense gaires variacions, però sembla que per Girona i Barcelona podien tenir una certa tendència a la baixa. Calor eixuta, també tindrem descensos de les humitats ambientals, sobretot en hores de mitja tarda, en el conjunt de Catalunya, i bé, dijous, més calor, domini del sol, per suposat, vents seran més fluixos el dijous, domini del sol, tant dijous com divendres, amb calor intensa i a l'espera de dissabte encara amb la massa càlida al damunt i arriba l'alivi tèrmic, sembla, diumenge. Diumenge la massa càlida recula més cap al sud i pot entrar una massa més fresqueta, farà calor, però més suportable que la que tindrem aquests dies.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Un dels objectius és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit de pas per les zones urbanes. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Pineda celebra aquest dissabte 25 de juliol una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, seguirà a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballao i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. Los Extremeños, reconegut amb un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 16 d'agost. I el temps, que continua marcat per la calor intensa i demà dimecres es podrà veure algun núvol prim. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
2: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
3: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón. Hombres B. El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Un dels objectius és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit de pas per les zones urbanes. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Pineda celebra aquest dissabte 25 de juliol una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, seguirà a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballao i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. Los Extremeños, reconegut amb un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 16 d'agost. I el temps, que continua marcat per la calor intensa i demà dimecres es podrà veure algun núvol prim. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Un dels objectius és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit de pas per les zones urbanes. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Pineda celebra aquest dissabte 25 de juliol una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, seguirà a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballao i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. Los Extremeños, reconegut amb un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 16 d'agost. I el temps, que continua marcat per la calor intensa i demà dimecres es podrà veure algun núvol prim. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.

0: Són les 5. Notícies.
1: Alerta per una campanya de trucades fraudulentes que suplanten companyies energètiques. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Davant d'aquestes situacions, es recomana desconfiar de les trucades amb to d'urgència, pressions comercials o promeses de bonificacions i descomptes excepcionals. També és important verificar sempre la informació a través dels canals oficials de la companyia, trucant nosaltres mateixos a la companyia abans de facilitar dades personals o acceptar qualsevol gestió. El Tardeo en Shopping portarà comerç, música i activitats familiars dissabte als carrers de Pineda. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi. Aquesta jornada de dissabte començarà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas. Hi haurà també al vespre una cercavila musical i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro de Gent de Pineda.
2: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat, del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs, trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs, a gaudir d'una mica de ball.
1: La iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu i estiuenc. També inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros amb vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. Hi poden participar les persones que facin compres als comerços associats a Gent de Pineda.

Los extremeños ha estat reconegut en un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
7: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Un dels objectius és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit de pas per les zones urbanes. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Pineda celebra aquest dissabte 25 de juliol una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros amb vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, seguirà a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballao i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. Los Extremeños, reconegut amb un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 16 d'agost. I el temps, que continua marcat per la calor intensa i demà dimecres es podrà veure algun núvol prim. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina, carrer Moragas i Barret, 3844 de Pineda. 636.

0: 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.

0: El govern impulsa les actuacions del Conveni Maresme per la millora de la mobilitat a la comarca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del Conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Durant la presentació, Illa va assegurar que aquest acord permet passar de les paraules als fets i de la planificació a l'acció per donar resposta a una reivindicació històrica del territori. L'objectiu d'aquest pla és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i amb una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit al pas de les zones urbanes. Un dels aspectes que més afecta l'Alt Maresme és la millora de la connectivitat de la C32 a l'entorn de Pineda i Calella. La Generalitat està finalitzant l'estudi informatiu d'aquest projecte i preveu sotmetre la informació pública durant la tardor. Aquesta actuació forma part del conjunt de mesures destinades a millorar els accessos a l'autopista i la mobilitat a la comarca amb una inversió global prevista de 150 milions d'euros. Segons les dades presentades, la Nacional 2 registra actualment situacions molt diverses al llarg del seu recorregut. En alguns trams s'arriba als 30.000 vehicles diaris, mentre que en altres el trànsit és inferior als 10.000 vehicles al dia. Les estimacions del govern indiquen que la combinació de les noves connexions amb la C32 i la pacificació de la N2 podria reduir fins a 10.000 vehicles diaris addicionals en els punts més congestionats, fet que ajudaria a disminuir la pressió del trànsit als nuclis urbans del Maresme. El Conveni Maresme també inclou la transformació de la Nacional 2 en una via més amable per a vianants i ciclistes, amb nous itineraris de mobilitat sostenible, millores en l'accessibilitat i actuacions de descarbonització. Segons el govern català, aquestes mesures han de contribuir a la millora de la seguretat a la via pública, la qualitat de vida dels veïns i veïnes i la integració de les infraestructures al conjunt de la comarca. Alerta per una campanya de trucades fraudulentes que suplanten companyies energètiques. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Davant d'aquestes situacions, es recomana desconfiar de les trucades amb to d'urgència, pressions comercials o promeses de bonificacions i descomptes excepcionals. També és important verificar sempre la informació a través dels canals oficials de la companyia, trucant nosaltres mateixos a la companyia abans de facilitar dades personals o acceptar qualsevol gestió. El Tardeo en Shopping portarà comerç, música i activitats familiars dissabte als carrers de Pineda. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi. Aquesta jornada de dissabte començarà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas. Hi haurà també al vespre una cercavila musical i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro de Gent de Pineda.
1: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat, del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs a gaudir d'una mica de ball.
0: La iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu i estiuenc. També inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros en vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. Hi poden participar les persones que facin compres als comerços associats a Agenda Pineda.

0: Los Extremeños ha estat reconegut en un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. Los Extremeños valora aquest premi com el resultat de 30 anys de feina. Recordem que l'empresa compta amb establiments a Pineda, Calella i Blanes i restaurants a Calella i Santa Susana. Per a María José Sánchez, que és fundadora de l'empresa i CEO, el guardó té un significat especial com a reconeixement al treball de tot l'equip i a la confiança dels clients durant aquests 30 anys. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'acte inaugural va ser dissabte, presidit pel portaveu de l'entitat, Joan Rodés, junt amb l'alcaldessa Sílvia Biosca i la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Joan Rodés ha posat en valor l'exposició amb motiu de l'any Gaudí.
1: Vam decidir fer un treball dedicat a Gaudí. Llavors, els artistes que hem participat, que en som un total de 16, cada un ha triat un tema Gaudí. De fet, és un fragment, tots són fragments, perquè lògicament Gaudí és enorme, no? Llavors cadascun ha triat un trencadís, l'altre ha triat una xamaneia, l'altre ha triat una finestra, l'altre ha triat una porta, etcètera, etcètera, de Gaudí, a partir de documentant-se o visita personal o fotografia, que és el que més hem fet servir. Llavors és una mostra, ja dic, de 16 obres, que ens introdueixen al món de Gaudí, que el món de Gaudí com a tal ja és molt, molt, molt, molt visual, no? Tant els trencadissos que tenen colors, com les formes de les portes, de les finestres, de les ximeneies, etc. I, per tant, és una exposició que visualment és molt atractiva.
0: La mostra es pot visitar al nou espai habilitat per a exposicions a Pineda, que és l'aparador de Can Comas. Aquest nou espai per a exposicions de petit format està situat a Can Comas, junt a la plaça de Catalunya i la plaça de les Melers de Pineda. Va ser inaugurat el 20 de juny amb l'objectiu d'apropar la cultura, la història i el patrimoni local a la ciutadania. Segons l'Ajuntament de Pineda, aquest espai neix per donar visibilitat al talent local, posar en valor el patrimoni de Pineda i oferir un lloc on artistes, col·leccionistes i entitats puguin mostrar les seves obres o col·leccions. Ara es pot veure aquesta exposició destacada de l'Espai Creatiu de Pineda, l'Associació d'Artesans, que han apostat per una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí.

0: I el temps continua marcat per la calor intensa. Arriben canvis, però encara ens queden dies de passar molta calor. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Demà dimecres, jornada de sol. També poden arribar doncs, alguns núvols prims, algun núvol mitjà, amb el pas de les hores, sobretot al matí, i després mitja tarda més sol, però vaja, el conjunt domini del sol, temperatures sense gaires variacions, però sembla que per Girona i Barcelona podrien tenir una certa tendència a la baixa. Calor eixuta, també tindrem descensos de les humitats ambientals, sobretot en hores de mitja tarda, en el conjunt de Catalunya, i bé, dijous, més calor, domini del sol, per suposat, vents seran més fluixos el dijous, domini del sol, tant dijous com divendres, amb calor, amb calor intensa, i a l'espera de dissabte encara amb la massa càlida al damunt, i arriba l'alivi tèrmic, sembla, diumenge. Diumenge la massa càlida recula més cap al sud i pot entrar una massa més fresqueta, farà calor, però més suportable que la que tindrem aquests dies.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
2: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el desplegament del conveni Maresme, un pla del govern que preveu transformar la mobilitat de la comarca amb una inversió estatal de 384 milions d'euros fins al 2032. Un dels objectius és aconseguir una C32 més connectada, una N2 més integrada als municipis i una mobilitat més sostenible, potenciant el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del trànsit de pas per les zones urbanes. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè estiguin atents a una nova onada de trucades que tenen l'objectiu d'enganyar els consumidors. Els estafadors intenten obtenir la validació de l'usuari per cancel·lar el contracte actual i activar-ne un de nou amb una altra empresa sense que la víctima en sigui plenament conscient. Pineda celebra aquest dissabte 25 de juliol una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, seguirà a les 8 del vespre amb la cercavila musical de Bloco Ballao i la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. Los Extremeños, reconegut amb un premi entre les 6 millors xarcuteries de tot l'estat. L'empresa, fundada a Pineda l'any 1994, acaba de rebre les prestigioses 3 joies de la xarcuteria 2026, el màxim reconeixement del sector. Només 6 establiments de tot l'estat han aconseguit aquesta distinció en la primera edició d'uns premis que molts professionals ja comparen amb les estrelles Michelin de la restauració. El guardó reconeix l'excel·lència, la qualitat del producte i la trajectòria de negocis que s'han convertit en referents del seu ofici. L'Espai Creatiu de Pineda ha inaugurat al pati de Can Comas una exposició dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí. La mostra reuneix 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. L'exposició coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que va morir l'any 1926 després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 16 d'agost. I el temps, que continua marcat per la calor intensa i demà dimecres es podrà veure algun núvol prim.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: nena, una débila.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: going back.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.